brr bang sang da ga du ge de ge dang dong de ge de ge dang dong du ge de ge dang dang du ge de ge dang dong de ge de ge dang dong de ge de ge dang dang dang du ge de ge da ga du ge de ge da ga du ge de ge dang de ge de brr bang sang bang de be de be de be dang.